0: Ho hem alçat amb dues versions d'una mateixa realitat a la nostra sanitat pública. A la ciutat de València no s'ha inaugurat cap hospital públic nou, però al mateix temps la periodista Marta Rojo defensava en un article d'opinió a Levante la professionalitat dels equips mèdics de l'UCI de la Fe. Això m'ha fet pensar que tal volta devia de tornar a començar temporada de píndole educativa i mostrar l'envers de la moneda de l'educació. No només parar l'atenció en el que no està funcionant en l'educació pública, que són encara moltes coses, sinó en aquelles persones i en aquell talent que està cada dia propiciant que siguem millors. Perquè començar un nou curs ens obliga a mirar el que volem millorar, però també significa no perdre l'esperança. Darrere de l'educació hi ha persones, talent, esforç i oportunitats. I un exemple que em sembla especialment il·lustratiu és el de Clàudia Herrero Pina, una xativina que amb només 22 anys acaba de graduar-se en biotecnologia a la Politècnica de València i és fundadora de la startup Microspace. Acaba de ser seleccionada com a finalista dels premis BioVal 2026 en la categoria de jove talent. Claudia s'ha format...
1: ¿Qué les parece? Bueno,
0: i ha convertit la seva formació científica en iniciativa, emprenedoria i innovació.
1: Se ha formado aquí en Xàtiva, en el Ribera. Pueden escuchar la píldora completa en nuestra web, en radioxativa.es, en nuestra app y también en nuestras redes sociales. Pero para contarles yo la historia, mejor que la contara Laura Martínez. Y a esta hora, a las 12:23, saludo a Claudia Herrero, que nos atiende al teléfono y me hace muchísima ilusión. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy contenta, ¿se me escucha bien?
1: Te escucha perfectamente. ¿Tú has escuchado a Laura, que te quiere un montón, por lo que parece, y que ha puesto, bueno, creo que es una cosa compartida, en valor tu trabajo y tu nominación a los premios? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has recibido?
2: Encantadísima, la verdad. Yo me cuando me dicen estas cosas, yo solo hago que sonrojarme, la verdad.
1: Bueno, pero es lo que hay. No es baladí ser una de las tres finalistas al Premio Joven Talento, que recordamos está destinado a reconocer a profesionales menores de 35 años con trayectorias destacadas y proyectos de proyección dentro del sector de las ciencias de la vida. Claudia, ¿cuál es tu proyecto? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito.
2: Pues mira, os cuento. Nosotros aquí desde la Politécnica de Valencia empezamos hace un par de años con el desarrollo de este proyecto y ahora lo hemos convertido en empresa. Lo que hacemos es una aplicación que se usa con el móvil, que lo que permite es que gente que trabaja en laboratorios de microbiología de todo el mundo puedan hacer un par de tareas repetitivas que realizan durante muchísimas horas en su día a día de una manera casi automática, usando modelos de visión por computador que hemos desarrollado nosotros mismos, yo y mi equipo.
1: Vale, ¿nos puedes poner un ejemplo? Así para claro. Ponerlo claro, ¿eh?
2: Perfecto, pues mira, voy a poner un ejemplo que a la gente le gusta mucho. Un yogur de la marca X, ¿vale?
1: ¿Vale?
2: No digo ninguna
1: no,
2: marca.
1: No, no, que no nos pagan, no.
2: Exacto, un yogur que a alguien le gusta mucho. Pues antes de llegar al supermercado de confianza, ¿vale?
1: Sí.
2: Mucha gente no sabe que es que ocurren cosas en medio. El yogur no sale directo de la fábrica para llegar al supermercado.
1: Yeah.
2: De normal pasa por un laboratorio en el que se analiza la calidad de este yogur, tanto para asegurar que este yogur es lo que dice ser, es decir, que esta empresa no ha podido robar propiedad intelectual a otra empresa de alimentación, y también para asegurar que no hay ningún tipo de contaminación, ni por bacterias ni por hongos, que puedan enfermarnos a los que consumimos los yogures. Pues esta cosa de mirar bacterias y hongos se hace contando. O sea, es contando tal cual las bacterias, que puede parecer un poco...
1: costoso. Como,
2: exacto, costoso, obviamente. Exacto, y que es una tarea que ha evolucionado muy poquito en los últimos años. Y nosotros vimos en este auge de los modelos de inteligencia artificial, en este caso aplicados a imagen, pues una oportunidad para ayudarles con esta tarea.
1: Ojo, pero esto es buenísimo.
2: Gracias.
1: No, claro. Y esto, ¿cómo y cuándo, si es que tiene respuesta para ello, va a tener una repercusión real? Quiero decir, ¿va a salir de las aulas de la Politécnica para estar en el día a día? Si es que se puede conseguir, ¿eh? No lo sé, lo desconozco,
2: sí,
1: Claudia.
2: Sí. se puede conseguir. Nosotros la tecnología que hemos hecho aquí, lo bueno es que, pues eso, la Politécnica pone muchas facilidades para que se creen startups. Entonces, nosotros ya tenemos creada la aplicación que integra esta IA y ya está disponible tanto en App Store como en Google Play y ya tenemos 650 usuarios de más de 35 países diferentes que la usan. Entonces, bueno, estamos ayudando a que la gente que trabaja en laboratorios pueda hacer más ciencia y menos tareas repetitivas que parecen un poco del siglo pasado, ¿no? Entonces sí, podríamos decir que ya ha salido de las aulas.
1: ¡Qué bien! Pues le vamos a seguir la pista al proyecto como tal y a ti, gracias, Claudia Herrero, por estar con nosotros aquí en tu radio, en Radio Xàtiva, en la SER. Muchísimas gracias.
2: Ha sido un placer.
1: Vamos a estar pendientes de ese premio, que tengas muchísima suerte y ojalá hablemos la próxima vez para celebrarlo.
2: Ay, pues sí, ojalá vaya bien y seguiremos poniendo Xàtiva en el punto de mira.
1: Imprescindible. Un abrazo fuerte. Cuídate.
2: Gracias,
1: ¿eh? Adiós. Adiós.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
4: El híbrido reinventado ya está aquí. Descubre el nuevo Nissan Qashqai e-Power en Nissan Marcos Automoción por solo 150 euros al mes. Conducción eléctrica sin enchufes, consumo sorprendente y hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre por qué el nuevo Qashqai e-Power te va a sorprender. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
5: T'agradaria aprendre danses i balls tradicionals? Vine a l'Escola de Danses de Xàtiva. Presentació per a tots els nivells el 2 d'octubre a les 7 de la vesprada. Classes per a xiquets i xiquetes des de 9 anys i també per a adults. Comencem el 16 d'octubre al CCX. I si t'interessa la bandúrria, la guitarra o el cant tradicional, escriu-nos per WhatsApp al 650 44 27 44. Escola de Danses de Xàtiva.
6: Brillar en cada acto no es casualidad, es cuestión de estilo. En Elena Estil Novias, las festeras y festeros encuentran su vestido perfecto. Blanco, de color o el clásico negro para los actos más solemnes. Diseños únicos, elegantes y pensados para ti. Y sí, también somos tu tienda de novias, novios, madrinas e invitadas. Elena Estil Novias, porque cada fiesta merece un vestido de 10. Visítanos en nuestras tiendas de Alberic, cerca de ti.
7: Atención, nuevo MG HS híbrido enchufable con descuento equivalente al 21% de IVA en MG Marcos Automoción. Este mes llévatelo desde solo 24.540 euros y disfruta de un SUV con etiqueta cero. Además, un año de seguro gratis y dos años de mantenimiento gratuito. Una oportunidad única por tiempo limitado. Ven y pruébalo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Descubre el MG HS híbrido enchufable. Más tecnología, más libertad.
8: Mochila nueva, libros nuevos. ¿Y mis gafas?
9: También. Esta vuelta al cole en Óptica Vicente Sancho, dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 98 euros. Dos pares de gafas por solo 98 euros para niños de hasta 14 años. Y con el plan Veo, 100 euros de ayuda. Pueden salirte gratis solo hasta el 31 de octubre. Pásate por Óptica Vicente Sancho, Alameda Jaume I de Xàtiva junto a Joyería Sancho.
10: El nuevo Nissan Micra ya está aquí. Descubre su diseño, tecnología y personalidad eléctrica por solo 99 euros al mes. Y además disfruta de la tranquilidad de hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre todo lo que el nuevo Micra tiene para ti. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
11: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Xàtiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
12: Señores y señores viatgers, els informem que Tiaqui Viatges trasllada la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la Clínica Carralero.
13: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb Tiaqui Viatges comença en el carrer La Reina de Xàtiva, front a Carralero.
14: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
15: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial. Te escuchan, te explican todo desde el principio. desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales CEREC en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Sativa. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
16: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
17: ¿Con qué inmobiliaria lo vas a vender?
16: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
18: ¿Sigue disponible?
19: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
20: Así me ahorro la inmobiliaria.
21: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
3: Hoy por hoy, Sativa y Comarcas, con Jordi
1: Compañ. Les 12 i 32 minuts. A que segur que han escoltat això?
22: A veure, el currículum, experiència laboral, idiomes. Va. Nivell d'anglès, mitjà, va, bé. Mitjà alt, va, sí, collons, alt, altíssim.
23: Enguany, deixa d'inventar-te el currículum. Escola oficial d'idiomes de Xàtiva. Anglès, francès, italià, alemany i valencià. Títols oficials, educació pública, modalitat presencial o semipresencial. També a Enguera i a Llora. Un canvi tan gran en la teua vida per només 90 euros a l'any. Escola oficial d'idiomes de Xàtiva. El teu nivell, per fi, de veritat.
1: Ah, que sí que l'havien escoltat moltes vegades, a més a més ens han preguntat, així que, com dia el genio de la lámpara de Aladín, vuestros deseos son órdenes para mí. Avui anem a parlar de l'escola oficial d'idiomes, de si, com bé escoltàvem en esta publicitat, podem seguir formant part d'esta família educativa. Per això tenim així a l'estudi de Radio Xàtiva de la cadena SER, la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes, a Mariola Aparicio. Mariola, com estàs? Bon dia, benvinguda.
24: Bon dia, Jordi, moltes gràcies.
1: Gràcies per vindre. L'última vegada que vam parlar allà, a l'Escola Oficial d'Idiomes, en les reivindicacions del sector docent valencià. Avui venim a parlar d'una altra cosa, sense deixar de banda les reivindicacions, que no se'ns oblide.
24: Efectivament.
1: Però, bueno, com heu començat el curs i encara podem formar part d'aquesta família de l'EOI?
24: I tant que sí que podeu formar part. Acabem de començar les classes. Les classes han començat aquesta setmana. El 28 de setembre van començar a ir. Esta setmana, això, comencem les classes. I per tot l'alumnat que encara no s'hagi matriculat, o que potser ens deien que no sabien que havien començat, doncs ja poden acudir al centre i encara continuem en el període de matrícula per a que tota aquella població que encara no hagi passat per l'escola i encara no s'hagi matriculat. Doncs això, hem començat les classes, hem començat amb normalitat, tenim ja tota la plantilla del professorat.
1: Bueno, bien.
24: Sí.
1: Ah, poquet a poquet.
24: Sí, sí, i no res, estem, doncs això, com dia el nivell d'anglès, no?, que sempre ens demanen, sempre tothom, tota la vida volem parlar anglès, doncs si en el seu moment no ho vam poder fer, és el moment de fer-ho. Si em vaig quedar estancat en algun moment...
1: I se va a xerio.
24: Doncs allà tens una plaça també, Jordi, eh? Allà tothom és benvingut, doncs això, en qualsevol moment vos podeu reincorporar. Si és el cas de que ja tenies algun nivell d'anglès, algun curs superat, estic parlant d'anglès perquè estàvem fent referència a la publicitat,
1: sí.
24: Igual que parli d'anglès, ens referim a la resta d'idiomes que impartem en Xàtiva, que són valencià, francès, alemany i italià.
1: Perfecte.
24: De manera que qualsevol d'aquests 5 idiomes es poden cursar i es pot començar des de zero. Si no teniu cap tipus de coneixement previ, comencem des del nivell A2. I si ja teniu coneixements de l'idioma i no voleu començar des del principi, el que fem és un test de classificació, que és una manera real de saber quin és el vostre nivell, i ja comenceu en el curs que vos correspon.
1: Vale.
24: D'acord?
1: Vale, dubtes que tinc. Qualsevol persona de qualsevol edat pot formar part de la EOI? O s'organitzen grups o n'hi ha unes matrícules concretes per a una edat o per a una altra, o com està això?
24: No. Qualsevol persona, per a anglès i valencià, a partir de 16 anys.
1: Vale.
24: I per a francès, alemany i italià, a partir des dels 14 poden vindre a l'escola, i no en absolut. No formen pas per edat, sinó que en funció del vostre nivell esteu a la classe. I a mi m'agradaria destacar que potser és una de les riqueses que té l'escola d'idiomes, que és molt intergeneracional. Perquè dins d'una classe tens doncs, a una persona de 16 anys, tens una persona de 30 i tens una persona de 70 anys dins del mateix grup. I moltes vegades aquestes interaccions el que ens donen és riquesa i varietat, perquè, clar, la persona de 70 anys a lo millor ha d'entrar, ha de fer alguna cosa amb el mòbil i no s'aclareix massa, i té al costat a un company que el pot ajudar, o una persona, sí, una persona més major pot aportar la seva experiència, el seu coneixement de vida a un alumne més jovenet, de manera que una riquesa de l'escola d'idiomes és això, que són els grups, són intergeneracionals, sí. I això és un punt positiu, penso, també, que ens enriqueix a tots, no només per l'idioma, sinó també per l'experiència de vida que guanyem des de les classes.
1: Doncs a veure si Aina Ribas, que és alumna de l'Escola Oficial d'Idiomes, pensa el mateix. Aina, com estàs?
0: Molt bé.
1: Gràcies per vindre. Té raó el que estava dient Mariola?
0: Sí.
1: Per exemple, perquè... a la teva classe com sou?
0: Pues jo a la meva classe n'hi ha molta gent molt major i també gent de la meva edat, i pues coneixes a molta gent, i també n'hi ha gent, per exemple, que no és d'Espanya, saps, que parla un altre idioma, i ve a la classe, entonces també pots aprendre altres cultures, un poc de tot, i coneixes a moltíssima gent.
1: Que
0: i
1: guai.
0: Pots aconseguir fer molts amics de diferents edats.
1: Tu quants anys tens?
0: Jo tinc 16.
1: Tens 16 anys.
0: Sí.
1: I estudies en la EOI?
0: Sí, estic fent anglès, el C1.
1: Hòstia, això és... Perdó pel taco, però això ja és... I què tal, què tal l'escola oficial?
0: Està molt guai, fan moltes activitats, molt xules, i mos posen per grups, mos de dies, parlem, escoltem, fem de tot, i les activitats també per parelles, i tu pots triar la teva parella, pots anar canviant, i així no coneixes a més gent,
1: que
0: i
1: xulo.
0: La gent molt amable.
1: I tu te vas apuntar perquè volies reforçar una miqueta, o traure't un nivell superior al que tindries en l'institut, entenc.
0: Sí, de anglès.
1: Que bé. Que bé, bueno, un exemple clar, no?
24: Sí, sí, no? Voldria destacar el que està dient Aina, no? Que es fan amics, vull dir que, que a banda d'aprendre llengües és molt comunicatiu, com estava dient ella, treballem per grups, el que sempre diem, no? És que tota la vida ha volgut parlar en anglès i aprendre a parlar, i no és avui. Jo penso que en l'escola d'idiomes aquest és un dels nostres punts forts, no? Que treballem molt la didàctica, el mètode comunicatiu, I això ajuda a que el pugues soltar, a que després si has d'anar de viatge, necessites fer qualsevol cosa, pugues utilitzar la llengua.
1: I a més, una de les particularitats que té l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva és que no només té una seu, és a dir, que es desplaceu... No vaig a dir on calga, però quasi on calga.
24: Sí, efectivament, perquè pensem que l'aprendre idiomes és molt important, és molt enriquidor, i pensem que també les persones que viuen en poblacions més xicotetes o que tenen dificultat de traslladar-se fins a Xàtiva, consideràvem que era important poder-los oferir un ensenyament de qualitat també en les seues poblacions. És per això que tenim la secció d'Allora i tenim la secció d'Enguera. I aquestes dues poblacions el que ens permeten és abarcar, fer més gran les possibilitats per a que la gent puga acudir a classes a tant a Xàtiva com a Allora o com a Enguera, depenent de la població en la que viuen, perquè això, el territori, les nostres comarques de l'interior també han d'estar atès.
1: Bueno, això és democratitzar la saviesa i l'educació, que també cal, que també fa falta, i funciona superbé allí,
24: efectivament,
1: Efectivament,
24: és el nostre objectiu, sí.
1: Que bé. Doncs, Aina, és que li diria a la directora que fera ella la publicitat, però no, que vaig a fer-te-la, que me la facis tu. Tu per què recomanaries a la gent, com jo, per exemple, que es va quedar en un nivell... era un nivell bàsic d'anglès i de francès quan estudiava en l'institut. Tu per què me diries a mi, xico Jordi, apunta't perquè sí, vinga, dona'm motius.
0: Pues perquè coneixeràs a molta gent i la gent d'allí de normal és molt amable i pots fer molts d'amics de diferents puestos i de diferents edats. I també els professors, bueno, les professores són meravellosos i meravelloses i les activitats que fan també són superxules.
1: Que bé, doncs, Aina, jo a la teua classe no aniré, perquè no tinc quixe nivell, però bueno, si m'apunte ens veurem pels passadissos. Gràcies per vindre, Aina Ribas, alumna de l'Escola Oficial d'Idiomes, que vagi molt bé i molta sort.
0: Gràcies.
1: I Mariola Aparicio, bueno, va, te deixa tu també el minutet de... Bueno, per posar una miqueta la cirereta al pastís a esta xerradeta que acabem de fer.
24: Vinga, doncs la cirereta, molt breu. Tenim un projecte Erasmus molt, molt, molt important. Hem aconseguit mobilitats de llarga duració. L'any passat vam enviar a alumnes a Dublín 3 mesos, 5 setmanes. Hem estat en Timisoara, acabem de tornar a Budapest, de Budapest anirem a Bolònia, anirem a França, i necessitem alumnat que ens acompanye, perquè totes les mobilitats són per a l'alumnat. Bàsicament són mobilitats per a l'alumnat i som una de les escoles d'idiomes a nivell nacional que té un projecte Erasmus molt molt ambiciós. Així que vos esperem en l'Escola d'Idiomes de Xàtiva.
1: Doncs allí estarem, si no en guany, l'any que ve. Mariola, gràcies i vaja molt bé.
24: Moltes gràcies, Jordi. Fins aviat.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Y en la segunda ya saben que el Che ya sumó una nueva victoria, ganó en Carlet por 5-2. El Tous perdió 0-3 ante el Juventud Picanya. Moixent y Apolo empataron a 0. El Canals goleó 5-0 al Alginet. Y el equipo de la Alcúdia de Crespins derrotó 4-0 al equipo de Castellar Pobles del Sur. Con el entrenador del equipo de la Alcúdia de Crespins, Joan García, habló a la conclusión del partido Iñaki Martínez.
2: Estem amb Joan García, entrenador del Club Deportiu d'Alcúdia de Crespins. Hola, Joan, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Iñaki.
2: Enhorabona per una victòria, la primera a casa de la temporada, en aquest primer partit de temporada que s'ha tingut ja a casa, al José Gramaje, 4-0 davant del Castelló Liberal Pobles del Sud. Quina és la valoració d'aquest encontre?
3: Sí, Iñaki, primera jornada que juguem a casa davant de la nostra afició, i ens havíem marcat l'objectiu de competir i donar la primera alegria a la gent que ve i acudís al José Gramaje. Al final, el que no ha vist el partit pensarà que ha sigut un partit molt còmode per a nosaltres, 4-0, però sí que és de veres que ens ha costat entrar al partit, no ens han generat quasi ocasions de gol, però sí que, sobretot els primers 20 minuts fins al penal, pues sí que ens ha costat. Una vegada hem aconseguit avançar-se al marcador, tot ha sigut més fàcil, i després al descans pues anàvem ja 2-0, i sí que havíem parlat al descans amb els jugadors que tenien que seguir igual, que tenien que mantenir el nivell, mantenir el ritme i intentar aconseguir més gols. Hem aconseguit dos gols més, 4-0, victòria plàcida, porteria 0, primers 3 punts a casa. Espero que la gent ha de disfrutar de l'encontre, i res, dimarts a seguir.
2: Sí, a menys el partit és el que deies, no? Ha sigut una primera part en el qual en el 2-0 se n'anava al descans, i l'equip ha estat per fases en arribant a porteria, podent generar ocasions, i s'ha tendenciat en dos bons accions de gols que doncs la veritat és que s'ha sentenciat a missa qual gol, i també doncs destacar que Borja Bautista també en les incorporacions, i també ha marcat també en aquest cas Lichonet, dos jugadors, dos incorporacions que han marcat.
3: Sí, sabien que avui nosaltres anàvem a tindre molt de valor, necessitava protagonisme de gent de dalt. Omar, Vicent, Borja han fet un gran partit, i això, sabien que tenen gaire sensacions en Picanya, les sensacions en passar l'ofensiva no van ser molt bones, però avui sí que és de veres que tenen que pegar el pas avant d'insistir i d'aconseguir fer disfrutar la gent de dalt, sobretot en este cas Omar, Vicent, Borja, Visporteria, Àlex quan ha entrat també. I al final, pues sí, l'única mala notícia ha sigut que s'ha lesionat Pablo Bru, i no sabem què tindrà, però crec que té un esquins, i els últims quart d'hora hem jugat en un menys, però a pesar d'estar en un menys hem aconseguit marcar el quart gol de Alex Gómez, i com bé dic jo a jugadors, això és una carrera llarga, només acabem de començar, però el camí saben els jugadors quin és i seguirem el camí.
2: I ara pensar en aquest partit davant el Ayorense, en el qual doncs intentar seguir sumant de ser l'objectiu, i a més vindria bé també perquè ve un xicote paró, antes també de pensar en aquest partit de Copa davant l'Aialo.
3: Sí, anem a Ayora, un camp complicat, sempre ha sigut complicat, encara que les últimes temporades hem aconseguit sempre els 3 punts, però sabem que anem a un camp complicat en un bon moment. Ells, no sé, esta jornada al final com han quedat avui, esta vesprada, però res, al final tots sabem quin és l'objectiu. L'objectiu és competir cada partit, competim, i al final la qualitat que tenim en la plantilla pues és com el dia d'avui, i en un partit que no ha sigut excessivament brillant pues m'ha aconseguit guanyar 4-0, i ja, com bé dius, a pensar en allò.
2: Doncs Joan García, moltíssimes gràcies, enhorabona i sort en aquest partit davant la penya Deportiva Llorenç.
3: Gràcies a tu, Iñaki.
4: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en findi.gva.es.

0: final esperada.
1: Bien, pues tenemos tiempo para comentar más partidos. Por ejemplo, en la segunda, primer punto conseguido por el Muixen. Bueno, es cierto que fue un partido sin goles, que se llevan dos jornadas, que es poco, es muy poco. No sé si está contento Miguel Ángel Bermúdez con ese empate a cero ante el Apolo. Miguel Ángel Bermúdez, buenas tardes.
2: Hola, Félix, buena vez, Prada, ¿qué tal?
1: Buena vez, Prada. ¿Y ese empate a cero? ¿Venen no, perdón no?
2: De que ni un error ahí.
1: Ah.
2: Va a guañar 1 a 0.
1: Ah, perfecte. Pues, escolta, molt bona notícia.
3: Sí, sí, no sé.
2: Ahora desinformació, no sé com ha aparegut ahí el 0-0.
1: No, jo tinc la
2: comunicació de federació.
1: De la federació, exacte, sí.
2: Claro. Però bueno, bé, no, vam guanyar...
1: Millor, 3 puntets.
2: Sí, sí, 3
3: puntets. Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, conta'm el partit.
2: Bueno, pues vinguem d'una setmana un poc estranya, en el qual el primer partit
3: del van perdre... enfront a Xella, un partit que ens se'n va anar per no ser contundents en defensa i aprofitar les ocasions que van tindre, i aquesta setmana pues, va vindre un poc així a rebolicar.
2: I vam afrontar el partit davant de l'Apolo, en el qual creien que era un rival que venia també de perdre en casa, però res més lluny
3: de la realitat. Se van enfrontar un equip en el qual
2: Més de mèrit nostre que mèrit d'ells, però sí que és veritat que la primera part ens van avassallar i perfectament haver pogut acabar en
3: un 0-4 o un 1-4.
2: Però bueno, van tindre la sort de que no ens van fer gol. En la segona part van rectificar algunes coses, va canviar l'actitud dels jugadors i bueno, sense fer un gran partit van aconseguir marcar un gol per part de Moixés.
3: I això ens va donar els 3 punts. Vam patir prou
2: i tal, però bueno, la prioritat era treure 3 punts de casa al primer partit per intentar agarrar moral, intentar consolidar un poquet la gent jove que està participant en l'equip i a veure si anem millorant certs aspectes que
3: ens fa falta.
1: Bé, torno a repetir que tan sols són 2 jornades les jugades. El teu equip, el Moixent, va pel camí, va per la senda correcta?
3: Sí, el que passa és que
2: pues està costant un poc perquè, ja t'he dit,
3: l'equip n'hi ha molta gent nova,
2: juvenils que van acabar l'any passat
3: i claro, pues costa un poquet assentar ahí les bases,
2: però bueno, sí, estem en el bon camí, fa falta pues, un poc més d'implicació, un poc més d'actitud per part de tots
3: i poder millorar,
2: per almenys, el joc. Després els resultats, tu saps que
3: venen i van.
2: Uh-huh. Però en el joc
3: sí. I en l'actitud sí que és innegociable. Entonces, ahí que n'hi ha que intentar
2: treballar tots
3: i millorar aquestes condicions.
1: I respecte al grup, a resultats d'aquestes 2 primeres jornades, alguna sorpresa o no? Wow. Tot com s'esperava?
2: No, estic veient que els resultats són
3: molt amplis i no és molt normal, però resultats de 0-4, de 5-0, no sé,
2: al principi pareix que està tot
3: un poc
2: de loco va tot, però bueno.
3: M'imagino que en 4 o 5 partits ja se veurà
2: quins són els rivals que més destaquen.
3: I encara que això és molt llarg.
2: I tu saps que ara al principi guanyes 3 partits seguits
3: i pareix que ja vaig
2: a guanyar la Lliga,
3: i després està res
2: 4 o 5 partits sense guanyar. Però bueno, el grup va ser un grup fort i
3: un grup en el qual,
2: pues, com sempre, els 4 o 5 equips que lluiten per
3: l'ascens
2: pues, van a destacar-se un poc més i
3: intentem
2: clavar-se ahí en aquesta zona a veure què és el que passa.
1: Pròxim partit, contra qui, a quin dia i a quina hora?
2: El pròxim partit
3: juguem en Tous i l'hora, en principi, és... Havien ficat dissabte, el que no sé si l'han canviat o no l'ha...
1: Sí, ja ho recordarem divendres, però dissabte desplaçament a Tous, que precisament va perdre 0-3 davant del Joventut.
3: Però el primer partit el va guanyar fora de casa, o sigui que... Sí, per això t'he dit que són coses molt, molt estranyes, no sé.
1: Miguel Ángel, no. molt agraït, moltes gràcies, bona vesprada.
2: Sí, Félix, una coseta volia comentar.
3: Sí, veure, si te ve bé.
2: No, res, pues mira, aquesta setmana tinguem la carrera de BTT... Així és
1: molt gent. Sí, sí que és cert, sí.
2: Correcte. I res, pues, volia comentar-te a veure si
3: s'anima la gent,
2: encara que sabem que és molt complicat perquè n'hi ha moltes carreres per ahir i això, però bueno, el grup de BTT en la qual forme part pues està treballant molt per intentar fer la carrera del dia 3 a les 9 del matí, en el qual se fa la curta i una llarga, i intentar, pues, això, pues, a veure si la gent s'anima i participa, perquè està complicada la cosa.
1: Molt bé.
3: Nada, des d'aquí, pues, agrair al grup de la BTT, sobretot a Javi, a Samuel i a Juanma, que són els que han pegat un curro impressionant per a que jo puga fer aquesta carrera, que la veritat és que és una passada, és molt xula, i que aquí a la gent ha participat.
1: Yo digo siempre que el son no es más alto, pero lo entiendes perfectamente. Día 3, a les 9 de matí, a curso y a BTT, a Moixent. Miguel Ángel Malagra, y muchas gracias. Ya se talla definitivamente.
0: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en Dana para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Bona vesprada, benvinguts, benvingudes a la ventana de Xàtiva i Comarques. Comencem una nova vesprada de ràdio, una vesprada que ens porta ja directament a la recta final d'este mes. Perquè avui és dimarts, 29 de setembre, i sí, pareix que va ser ahir quan començàvem el mes, i ja només queden dos dies per acomiadar-nos i donar la benvinguda a l'octubre. I com sempre ho fem així, des de la ventana, amb tota l'actualitat de Xàtiva i també de les nostres comarques. 24 graus en Xàtiva, ahir teníem una previsió de pluja que ens feia mirar al cel amb una mica d'esperança de que no ploguera. Al final la pluja va quedar en poca cosa i en molts punts de les nostres comarques ni tan sols va arribar a com esperaven, com estava previst a ploure. Així que avui toca tornar a actualitzar la situació i mirar què ens espera durant les pròximes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola Carla, bona vesprada. La nubosidad será predominante este miércoles aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Es a partir del jueves cuando tiende a inestabilizarse el tiempo de nuevo. De momento, jornada marcada por cielos nubosos y por nubes altas situadas en la parte delantera de nuevos frentes atlánticos que están barriendo la península. Temperaturas ligeramente más altas, que se quedan rondando los 30 grados, y vientos que van a soplar variables en superficie. El jueves la nubosidad irá más con las horas, probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas en descenso, mínimas sin cambios.

Sabíeu que esta cançó és una adaptació de A Horse With a No Name del grup Amèrica? Jo crec que a la gent que té més oïda musical, que porta més temps escoltant aquest tipus de cançons, igual la reconegueu, però és que esta és una adaptació de Michael Jackson. És la cançó que forma part de l'àlbum que es va publicar uns anys després de la seva mort. Es titula A Place With a No Name i l'àlbum es titula Escape. La veritat és que jo no ho sabia, òbviament, com a bon oient de Michael Jackson, inclús després de la seva mort, sempre ha sigut com l'icono de la infància, de moltíssima gent de la meva generació. Pues bueno, la coneixíem, òbviament, de baix del nom de Michael Jackson, però és que ara ha descobert també que és del grup Amèrica. Perdoneu, oients, és que jo aquestes coses no les sabia, però està bé descobrir-les. Tot això i molt més ho anirem dient al llarg del programa. 7:22 de la vesprada, 29 de setembre, 24 graus en Xàtiva. Això és la ventana de Xàtiva, això és la SER. Anem!

0: Genovesia té la seva nova programació cultural per a la tardor. Entre setembre i desembre, l'Auditori Municipal acollirà circ, teatre familiar, dansa i teatre per a joves, adults. Amb 5 cites compliran la cultura els caps de setmana. Ja s'ha alçat el teló amb la primera funció. Tenim amb nosaltres a Maria Soler, regidora de Genovés, per explicar-nos millor la programació. Maria, què tal?
1: Hola, Carla.
0: Hola.
1: Què tal?
0: Gràcies per entendre. Sí. Bueno, ja ha passat este primer espectacle. Com va anar? Quina va ser la resposta del públic?
1: Va tindre una acollida impressionant, però és que la veritat que l'obra no era per a menys, era una obra de circ en una qualitat, en música indirecta, o sigui, és que van aixir tots encantats, xicotets i grans.
0: Que bé. I què heu buscat amb aquesta programació? Perquè hi ha de tot, hi ha circ, tite, hi ha teatre, dansa, hi ha alguna cosa, no?, per a cada públic.
1: Sí, sempre intentem que siga variada, evidentment de qualitat, i que siga per a totes les edats. Normalment fem un mes infantil i l'altre mes adult. Preferim poquet, però ben triat.
0: Totalment. Bueno, jo crec que hi ha moltes propostes familiars. Per què és important apostar també per els més menuts?
1: És bo que vagin i que gaudisquen de l'auditori des de ben menuts, que vagin formant part de la cultura. Però és que, a part, el que nosaltres busquem és que l'auditori siga un lloc viu, no que siga un edifici, veus un espectacle... No, que el senques també un poquet teu, que t'arribi.
0: Clar, perquè ahir feu moltíssimes coses, no?, a l'auditori. Vull dir, per què l'auditori per a fer aquest tipus de teatre, aquesta programació?
1: Evidentment, l'edifici està molt ben acondicionat per a això. I de fet, hi ha moltes companyies que ens el demanen per a provar les obres abans de posar-les a escena. Però és que cada vegada està gaudint de més acollida, el volen les associacions. Que portem projectes per a joves on la gent també participa. N'hi ha també escola de teatre, vull dir, és que l'auditori és un lloc on la gent, no sé, és un edifici molt viu al poble.
0: Com prepareu esta programació que teniu, que per cert és tots els caps de setmana, no? Com la penseu?
1: La veritat que tenim a Carlos Soler, que està molt posat en el tema. De fet, ell forma part de lo que és la comissió del circuit de circ, però no programem sobre catàleg o perquè ens la recomanen, no. Carlos va a les fires, les veu, les estudia, meditem, pensem què pot aportar cada obreta i al final ja decidim entre els dos i quadrem també dates, sempre mirant que potser si hi ha alguna data significativa, doncs la poses i se més.
0: Clar que sí, que meravella, també. No? O sea, és que hi ha molta gent, pensa que era per catàleg, no?, que te la donen, doncs la tries i tal. Entonces esteu un any abans, això és una locura. És molt de temps i fins ara no poseu la programació.
1: Clar, és que si tu vols que te vinga i sobro i que te vinga a lo millor i ser més, t'has d'avançar moltíssim. I damunt és que moltes de les obres, és que en esta programació que portem, este semestre, és que quasi totes tenen premis.
0: Que barbaritats. Esta primera tenia premi, veritat?
1: Sí, esta també tenia premi. No recorde ara, era les arts escèniques de València del 2021, pot ser, però la que ve en Quimu el 24 d'octubre és Premi Nacional de les arts escèniques per a la infància i joventut.
0: Que meravella.
1: O sigui, que no és cap broma.
0: Jo crec que Waterloo té que estar molt guai, hi ha algunes que em criden l'atenció, Dominaire també, és un poc buscar públic per a tots, això és una meravella, perquè la realitat és que el tema teatre, jo crec que sembla més que la gent no va, però en realitat sí, no, en realitat es busca atraure els joves i ho aconseguiu.
1: Sí que ho aconseguim. La gent, quan tu poses un musical, li crida l'atenció. Però és que el que m'està agradant, que venen i pensen que igual el circ és una cosa, i quan se'n van d'allí, se'n van encantats, igual que la dansa. Vull dir, és que són diferents llenguatges, diferents propostes, i al final el que busques és que cadascú puga trobar aquella que més li agrade.
0: Atrau molt, totalment. Bueno, com aconseguiu que la cultura sigui accessible per a tota la ciutadania? És a dir, hi ha preus reduïts, ofertes per a famílies...
1: Els premis són regalats, els preus són regalats. Estem parlant que en les obretes familiars el preu és de 4 euros en finestreta i anticipada, que les pots aconseguir a la nostra pàgina web, que salen ja, són 3 euros. I després ja les d'adults són 5 euros en finestreta i 4 anticipada. O sigui, és que estàs gaudint d'obres que en altres teatres el costen 3 vegades més.
0: Que meravella. Que meravella, la veritat. Bueno, totes les funcions són a les 7. On es podien comprar les entrades? En quina pàgina? Poden accedir des de l'Ajuntament, no?
1: Sí, i si tu busques el que és la publicació de la programació a les xarxes socials del nostre Ajuntament i també de l'Auditori, que té pàgines pròpies, ahir tens l'enllaç a Gijón i pots aconseguir-les. Ja les tens totes, però normalment quan publicitem cadascuna el tornem a posar. Sí que en la de Waterloo molta gent m'està preguntant que vol vindre. Diu, no poden comprar les entrades. No, perquè és gratuïta.
0: Això és una meravella.
1: Clar. Regalarem en l'entrada de Quimu del 24 d'octubre l'entrada per a Waterloo de Carles Alberola en novembre. I les que nos venguen també les posarem a disposició en la pàgina web de manera gratuïta.
0: Que bé. Maria, pues sols em queda dir-te que convides els oients a tota la programació que teniu pensada d'ara fins a desembre, des de la pròxima crec que és el 24 d'octubre, així que abans et deixo el minut d'hora perquè convides a tots els oients a anar.
1: Mal, bueno, us anime a tots perquè aneu a gaudir-les, aneu a gaudir de Quimu el 24 d'octubre, en novembre de Waterloo i de Dominaré i al desembre de Mentida Podrida. No vull que vinguin a una, vull que repetisquen.
0: Així espero que siga. Moltes gràcies, Maria, per atendre's de nou. Una abraçada molt gran i ens veiem per ahir. Gràcies.
1: Vale.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: ¿Estás acostumbrado a esto?
2: Bueno, en Xàtiva la de Cases Noves, también la de Alcázar Franco en el Cuyo de Crespins, la de Vallada, la de Utrabo Sánchez.
3: En la Canal de Navarres, la de Enguera, y en la Ribera Alta, la de Manuel y la de...
1: Y ahora también puedes saber qué farmacias están de guardia en Xàtiva, la Comarca de la Costera, la Canal de Navarres y la Ribera Alta, en nuestra web, en radioxàtiva.es. Encontrarás las farmacias de guardia de manera diaria, también los fines de semana, en nuestras noticias de apertura de la web. Recuerda, ahora desde el ordenador, la tablet o el móvil, en radioxàtiva.es, tienes actualizadas las farmacias de guardia de Xàtiva y Comarcas. Radio Xàtiva, Cadena Ser.
4: ¿Conoces la marca de coches que se fabrica en Valencia? ¡Geely! La marca más vendida en China. ¡Geely! Y la nueva incorporación de Moy Motor. ¡Geely! ¿Y sabes la última de Geely Moy Motor? Tenemos 25 unidades del nuevo Geely subhíbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía y con condiciones especiales de gerencia. ¡Sí, sí! ¡Solo 25 unidades! ¡Y solo durante este mes! ¡Te esperamos en Geely Moy Motor!
5: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
6: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
5: ¿Ah, sí?
6: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
5: Dime la web y me informo.
6: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: I acabem la ventana, segons AMT, ho fem amb 23 graus al centre de Xàtiva. Acabem, com cada dimarts, amb la píndola d'Alejandro Chafer, La bola negra, Lorca torna a parlar. Fins demà.
7: Quan em van proposar col·laborar a la píndola, vaig entendre que era un espai totalment lliure per tractar qualsevol tema. Així que, com el tema del moment està a les sales de cine i, sincerament, no puc parar de pensar en altra cosa, avui volia parlar de La bola negra. Deixant a banda tot el que s'està aconseguint amb el seu pas per festivals, amb premis, nominacions, etc., hi ha una cosa molt més important que tot això. I és que una pel·lícula que té com a base a Federico García Lorca sobre una època en què estimar a una persona del mateix sexe podia significar viure amargant-se, està aconseguint que avui tornem a parlar de tot allò. I això té més mèrit que qualsevol premi, perquè tal vegada hi ha gent que coneixia a Lorca de l'institut, d'algun poema o alguna obra, però que mai s'havia parat a pensar en la persona que hi havia darrere del poeta. I ara hi ha gent jove i no tan jove que està eixint del cine buscant els seus poemes, escoltant les seues paraules i preguntant-se com era possible que una eminència com Lorca haguera de ser fusellat simplement per ser qui era. I ahí està una de les coses més potents del cine, que una història de fa quasi un segle puga tornar a incomodar-nos, emocionar-nos o simplement fer-nos pensar. Perquè quan eixes d'una sala de cine, s'encenen les llums i continues pensant i assimilant el que acabes de veure, la pel·lícula ja ha guanyat. I La bola negra ho està aconseguint amb la seva manera de tornar a mirar una part de la nostra història que durant massa temps va estar obligada a viure en silenci. I només per això ja val la pena parlar-ne.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que dañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.